qualsevol cosa, d'un dia per l'altre me n'oblido. I a la llarga, què vols que et digui? Al final de tot, no sé com, ni gràcies a què, ni per quin estrany mecanisme, tota aquesta angoixa, tota aquesta por que sento,